0: Bon dia, són les 8. Doble ensurt vinculat a obres en infraestructures. Una explosió de gas a tocar de les obres del metro de la plaça de Sants ha deixat 8 ferits, 2 d'ells han estat greu i provoca una flama que encara crema. I l'aparició d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac engoleix una grua de grans dimensions i talla les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11. Ampliem aquesta informació als transports públics amb el nostre equip viari, Clàudia Serra. Bon dia.
1: Bon dia, sí, degut a aquest esvoranc a tocar de Montcada i Reixac no circulen trens de rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Això afecta a les línies R2, R2 Nord i R11. Per una incidència ja resolta, hi ha retards a la RL4, on s'ha hagut d'interrompre la circulació durant uns minuts entre Cervera i Calaf. Ara ja tornen a circular trens. A la R4 demores d'uns 20 minuts per una incidència a l'estació de Sant Sadurní. Recordem, a més, que no hi ha trens a la R13 i a la R14 entre la plana Picamoixons i Lleida. Això és des de dilluns al vespre per un robatori de coure. Hi ha transport alternatiu per carretera.
0: Altres titulars, els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear. I primer atac informàtic decidit per un model d'intel·ligència artificial. El sistema de l'empresa OpenAI va escapar de l'entorn de proves on funcionava i va trobar la manera per internet de superar les defenses d'una altra plataforma i accedir a les seves dades. No es descarta que l'empresa vulgui demostrar així fins on és capaç d'arribar al seu model. La Comissió Europea avisa la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que ha presentat l'expresident Carles Puigdemont, que denuncia que els tribunals espanyols dilaten aplicar l'oblit judicial. Aquest dimecres, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals de l'UO. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Es tancaran els accessos a 7 espais naturals, avui inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi declarat ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. I avui torna a declarar davant el jutge la mare del nadó maltractat i agredit quan tenia 2 mesos. La dona va quedar en llibertat el maig passat després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. El pare continua empresonat. I protestes pageses a Ponent contra els danys provocats pels conills i les limitacions de l'activitat agrària a les zones d'especial protecció per a les aus. Els talls de carretera comencen demà a la tarda a la C14 a Tàrrega i programen accions durant tots els caps de setmana d'estiu. Blanes, a la Selva, acull un any més el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Des d'avui fins dilluns que ve hi competiran les considerades 3 millors pirotècnies de l'Estat, juntament amb una de portuguesa i una altra de xinesa.
2: Esports. El Barça femení de futbol s'assegura la presència de l'extrem Graham Hansen fins al 2028 en un acte que es fa aquest migdia. L'endemà d'incorporar el primer fitxatge en la central neerlandesa de 19 anys, Van Aasten. El Barça confia en el tècnic eslové del Dubai, Aleksandar Sekulić. La reconstrucció de l'equip de bàsquet té 48 anys i compaginarà la feina amb la de seleccionador d'Eslovènia. La selecció espanyola masculina de waterpolo debuta aquest matí a la superfinal de la Copa del Món contra Austràlia i el Tour torna a la muntanya amb una etapa de 185 quilòmetres amb 5 ports, 2 dels quals de primera categoria. Pogacar continua líder.
0: I el temps, matí amb cel terrós, una mica menys càlid avui, tot i que amb força mínimes tropicals i puntualment tòrrides. Hi haurà algun núvol al baix litoral sud amb xafogó marcada a la costa. Avui tindrem un nou pic de calor que es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
3: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
4: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
3: 101.2 FM.
5: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: els carrers.
1: I com cada dia a aquesta hora, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb diverses incidències arreu de la xarxa viària catalana. Parlem d'un accident que talla la calçada en dos sentits de la marxa des d'ahir a la tarda a la C51Z a l'altura d'Alió. També tenim un segon accident a la D331 a l'altura de Freginals que obliga a obrir un pas alternatiu i afecta en dos sentits de la marxa. Per altra banda, també tenim activa una avaria, en aquest cas a la AP7, entre el terme d'Aiguaviva i Vilablareix, on es talla un carril de circulació en sentit sud. Més enllà d'aquestes incidències, doncs a hores d'ara tenim retencions intenses als voltants de Barcelona, destacant el vessant Besòs, on hi ha retencions en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecta les dues rondes de Barcelona. Tenim retencions que arriben per la C58 des de Sant Quirze, també per la C33 des de Montcada i Reixac, també la B20 a Santa Coloma de Gramenet, o també un quilòmetre de lentitud de manera intermitent a la C31 des del terme de Badalona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
2: Fins demà, que vagi bé.
1: Bon dia. No. Mirar-te la cara. Doncs el Ferran Aràndiga ens acaba d'informar sobre l'estat de les carreteres. Ja ens ha dit precaució, paciència. Ja saps, és la mare de la ciència. Vinga, som-hi! I ara sí, ja podem començar amb aquest diumenge sense drama. Són els Catarres. Les 8 del matí, 22 minuts. Ja saps que t'acompanyo fins la 1, fins les 13 hores. Gairebé 5 hores tenim ja per acompanyar-nos amb bona música. Per acompanyar-nos amb bona música.

Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts

I ara tenemos, para variar, tenemos el David Ros, que ens canta a Badalona. David Ros, que fa poquet va ser pare, pues jo crec que va ser pel maig. Per sobre així que ja té la seva filleta que segurament que li presentaran la nostra Badalona.

Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encedem, doncs, la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat el tall que hi ha a tres línies de rodalies. L'R2, l'R2 Nord i l'R11. Tot plegat per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies entre el barri de Vallbona, a Barcelona, i Montcada i Reixac. Tot això durarà, com a mínim, fins a finals de la setmana que ve, que és el que duraran les feines que s'estan fent per tapar el gran esvoranc i per garantir la seguretat a les vies. També hem repassat el que ha dit José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista a Televisió Espanyola aquest migdia. S'ha refermat en la seva primera declaració. Diu que ell mai no va fer res ni va parlar amb ningú en el cas del rescat amb diners públics de la companyia aèria Plus Ultra. D'aquesta manera desmenteix el seu amic i empresari Julio Martínez, que el va implicar directament davant del jutge. Són aquestes d'avui a Televisió Espanyola les primeres declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero des que està imputat. I un dia més hem parlat de la calorada. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra assegura que són més dolentes per la salut les temperatures altes a la nit que no pas durant el dia. I justament hi ha llocs a Catalunya, com per exemple a la Plana de Lleida, en què les temperatures més altes arriben cap al vespre. No tenen marinada i això fa que els vespres i les nits són tòrrides molt sovint, com avui mateix, que arribaran als 40 graus. Això, per exemple, perjudica i molt el sector de l'hostaleria, perquè les terrasses de bars i restaurants són pràcticament buides fins molt entrada la nit, perquè la temperatura al vespre, que és l'hora en què en altres llocs de Catalunya es pot seure a una terrassa a prendre alguna cosa, doncs a Lleida encara fa molta calor i la gent no ho fa. I això afecta els empresaris. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que Junts per Catalunya ha demanat que s'assumeixin responsabilitats polítiques per l'esvoranc que ahir va aparèixer en aquestes obres que dèiem, les obres de soterrament de les vies de tren a Montcada i Reixac, i que ha obligat a tallar aquestes tres línies de rodalies. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
3: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
2: I al Congrés, Esquerra Republicana ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, per donar explicacions sobre aquest mateix esvoranc i sobre l'afectació a tota la xarxa de rodalies. I el Parlament aposta perquè els conductors tornin a pagar per circular per les autopistes a través del que es coneix com a vinyeta, una fórmula alternativa als antics peatges de barrera. Es tracta d'una taxa, ja vigent en alguns països europeus, perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la via, amb criteris variables com la tipologia del vehicle, les emissions o el tonatge. Anem fins al Parlament, Marta Corbalán, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Amb els vots a favor del PSC, Junts, Esquerra i la CUP, el Parlament ha aprovat una moció dels comuns perquè la Generalitat presenti al govern espanyol una proposta de vinyeta per a vies d'alta capacitat com la P7, on des de la supressió dels peatges ha augmentat molt el trànsit, la sinistralitat i els embussos. Lluís Mijoler és diputat dels comuns.
5: La nostra proposta és una vinyeta que protegeixi les persones que fan mobilitat obligada i que no disposen d'una alternativa real de transport públic, que contribueixi més qui més quilòmetres recorre, qui més tones transporta, qui més contamina i qui més desgasta la infraestructura, i que els recursos recaptats per aquesta vinyeta es destinin al manteniment de les carreteres, a la seguretat viària, al transport públic, al ferrocarril, a les terminals intermodals i a compensar els municipis afectats.
4: La moció també demana que el govern estudiï limitar o prohibir els avançaments de camions en els trams i franges horàries de més congestió i sinistralitat de la P7 i garantir l'obligació que els vehicles pesants circulin pel carril dret.
2: I com que estem parlant de circulació, hem d'afegir que s'ha suspès l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per un incendi. És un incendi entre dos estacions, Mejorada del Campo i Alcalá de Henares, un incendi que afecta a tot el tram de l'alta velocitat i, per tant, els trens que van de Madrid i fins a Barcelona. I encara un últim apunt, perquè Brussel·les multa a Google amb gairebé 900 milions d'euros per un abús de posició dominant. És una sanció doble de la Comissió Europea que acusa la multinacional nord-americana d'afavorir els seus serveis en les cerques i de limitar l'activitat dels cercadors d'aplicacions. El gegant tecnològic té ara 2 mesos per fer canvis si no vol haver de pagar més multes. Brussel·les, Bruno Fortea. Bona
6: Hola,
2: tarda.
6: Bona tarda. La comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, acusa Google d'amagar els serveis que ofereixen les empreses de la competència perquè al cercador hi apareguin abans els propis serveis del gegant nord-americà. Passa, per exemple, quan algú entra a internet per comprar un producte i el primer que veu és Google Shopping, o també quan vol reservar un hotel o comprar bitllets d'avió amb Google Flights. Ho ha denunciat el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
7: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions. I els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
6: Brussel·les també sanciona la multinacional per impedir que els creadors d'aplicacions puguin vendre les seves apps de forma lliure en plataformes alternatives a Google Play. Els gairebé 900 milions d'euros de multa europea representen, però, només el 0,2% de la facturació global de Google.
2: Manifest d'una cinquantena d'escriptors de les comarques valencianes de l'Alcoià al Comtat i de la Costera a la Canal contra la intenció de l'Ajuntament d'Alcúdia de Crespins de canviar el nom de l'Institut Isabel Clara Simó. Segons l'Ajuntament, l'autora del COI no té vinculació amb el poble i la seva postura en defensa dels Països Catalans divideix el veïnat. En canvi, els firmants del manifest la qualifiquen com una de les autores més rellevants de la literatura i del pensament contemporani valencià. Asseguren que el nom d'un institut és una declaració de principis, un referent per als joves i les generacions futures i un reconeixement als valors que la societat decideix preservar i també transmetre. Per tant, asseguren, mantenir el nom d'Isabel Clara Simó és mantenir viu el compromís amb la cultura, la llengua, el feminisme, l'educació, la igualtat i el pensament lliure que sempre va defensar l'autora.
1: Ràdio Pumat, Badalona.
8: Estás escuchando a Jaime Guaza, aquí, en Ràdio Pumat Badalona, en el 101.2 de tu FM.
9: Hola, hola, ¿qué tal? Bona tarda, Badalona. Hoy arrancamos hablando de una costumbre que parecía olvidada, pero que está viviendo una segunda juventud. Escribir cartas a mano vuelve a ponerse de moda. Una tendencia que habla de nostalgia, pero también de la necesidad de comunicarnos de una forma más personal y auténtica. Y también te contaré un fenómeno que está disparando las listas de espera este verano. La sucesión de altas temperaturas ha provocado que muchas empresas instaladoras no den abasto y que haya que esperar semanas para colocar un aparato de aire acondicionado. Y hoy jueves también, con la intención de acompañarte las próximas horas, aquí me tienes, siempre feliz y contento. Comenzamos ahora, son las 3, así lo marca nuestro reloj, 8 minutos, y me quedo contigo hasta las 7 de la tarde. ¡Calor! ¡Ya fugó! Y aquí en Pomar, en el exterior, tenéis Mara Mateix, una temperatura de 31 graus. Buena tarde y comenzamos. Lo hacemos hoy con Luis Miguel.

Des de la sintonia de Ràdio Pomar informem que des del dia 2 al 10 d'agost tindrà lloc el 50è Open Internacional d'Escacs Ciutat de Badalona, una de les competicions amb més història de Catalunya. El prestigiós torneig es jugarà al Centre Cívic La Salut i reunirà a més de 200 jugadors. I molta atenció als amics que vagin en bus, perquè demà divendres, afectacions importants aquest divendres, demà dia 24, al matí, a les línies d'autobús que baixen de Can Ruti, inclosa la B8. El pas estarà tallat per l'avinguda Martí Pujol entre la B20 i l'avinguda Bufalà. Els autobusos circularan pel Molí de la Torre. I continuem aquí a la sintonia de Ràdio Pomar amb més cançons com aquesta. Recordar-te que el proper dilluns parlarem amb el Juan Manuel Vera. Té nova cançó, aquesta, Vete de mi vida. Bona tarda.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 4. Notícia d'última hora, suspesa la circulació del servei de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per un incendi que crema prop de les vies a la Comunitat de Madrid. Segons Adif, el foc és aliè a l'activitat ferroviària, però de moment impedeix el trànsit de combois. El tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc durarà com a mínim fins a la setmana que ve. Ho ha avançat el número 2 del Ministeri de Transports, que no ha volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament. Els usuaris de Rodalies viuen avui una nova jornada caòtica i molts han de fer transbord o seguir el trajecte en autocar. S'apaga després de més de 12 hores la flamarada originada per una fuita de gas a les obres del metro de Sants. Bombers i Ajuntament esperen recuperar la normalitat a partir d'aquest vespre, quan es pugui retirar del subsol la perforadora que treballa a les obres del metro on ahir es va produir la fuita de gas. El preu del petroli torna a superar els $100 al barril de Brent arran de la nova escalada en la guerra de l'Iran amb l'atac dels rebels hutis al Mar Roig contra dos patrullers de l'Aràbia Saudita. Trump amenaça els rebels xiites i aliats de l'Iran amb un càstig més gran. I el Banc Central Europeu que manté els tipus d'interès al 2,25%, Lagarde però suggereix una futura pujada de tipus en funció de com evolucionin els preus de l'energia i el conflicte a l'Orient Mitjà. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega que hagi intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. En una entrevista a Televisió Espanyola assegura que les seves feines han estat legals i no aclareix l'origen de les joies que la policia li va trobar al despatx. Brussel·les ha multat Google amb 890 milions d'euros per abús de posició dominant. És una sanció doble de la Comissió Europea que acusa la multinacional nord-americana d'afavorir els seus serveis en les cerques i restringir l'activitat dels desenvolupadors d'aplicacions. Entre 120.000 i 150.000 persones seguiran cada nit des d'avui i fins dilluns una nova edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Se celebra a primera línia de Mar a Blanes, coincidint amb la Festa Major, i està considerat un dels més espectaculars del sud d'Europa.
2: Esports. Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, de 24 anys, signa per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros, més 7 en variables. El Barça femení, per la seva banda, Caroline Graham, signa el seu nou contracte per 2 temporades més. En ciclisme tenim a Marcelo Divuitena etapa del Tour de França, la primera als Alps. A hores d'ara, el pilot a 53 gairebé quilòmetres per arribar a la línia meta situada a Merlet. El pilot està dividit en 6 grups. El primer és de 14 ciclistes, amb noms com Richard Carapaz o Egan Bernal al capdavant, i el gran grup, en Tadej Pogacar, el trobem ara mateix a 8 minuts 9 segons. I el Barça de bàsquet acaba de fer oficial la setena incorporació de la temporada, la del pivot polonès Oleg Balcerowski, de 2 metres 16 centímetres, que ve de l'Unicaja de Màlaga.
1: Sol i molta calor. Aquesta tarda màximes d'entre 36 i 41 graus al Pla de Lleida i a prop dels 40 al Priorat, al Pla de Bages, la Ribera d'Ebre i a la Conca de Tremp. Apareixeran nuvolades als ports i al Ripollès amb alguns xàfecs.
0: Trescat Info.
3: Ràdio Pomar. Badalona.
4: Estás escuchando a Jaime Guaza, aquí, en Radio Pomar Badalona, en el 101.2 de tu FM.
5: Hola, hola, ¿qué tal? Buena tarde, Badalona. Hoy arrancamos hablando de una costumbre que parecía olvidada, pero que está viviendo una segunda juventud. Escribir cartas a mano vuelve a ponerse de moda. Una tendencia que habla de nostalgia, pero también de la necesidad de comunicarnos de una forma más personal y auténtica. Y también te contaré un fenómeno que está disparando las listas de espera este verano. No sé si estás tú entre ellos. La sucesión de altas temperaturas ha provocado que muchas empresas instaladoras no den abasto y que haya que esperar semanas para colocar un aparato de aire acondicionado. Vaya, y con el calor que hace. Hoy jueves también, con la intención de acompañarte las próximas horas, hemos comenzado hace un ratito a las 3, y aquí me tienes contento, feliz, hasta las 7 de la tarde. Lo sé, los jueves no es mi día, pero ya sabes que Manolo Valdés ya está de vacaciones. Director de esta sintonía de Radio Pomar, responsable del 101.2, director también de Longe da Terra, necesita un descanso, unas buenas y merecidas vacaciones. Y aquí estamos nosotros, hoy jueves 23 de julio, y el jueves que viene también te estaré acompañado. Espero que no te importe. Contentos, felices, comenzamos.

0: 3Cat Info. Bona tarda, són les 6. El tall de Rodalies a Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies durarà com a mínim fins a la setmana que ve. Encara no se saben les causes d'aquest enfonsament del mur de contenció d'un dels pous de les obres. Adif treballa per garantir la seguretat a les vies i als habitatges. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega que hagi intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. En una entrevista a Televisió Espanyola assegura que les seves feines han estat legals i no aclareix l'origen de les joies que la policia li va trobar al despatx. El preu del petroli torna a superar els $100 al barril de Brent per primer cop des del maig, arran de la nova escalada en la guerra de l'Iran amb l'atac dels rebels hutis al Mar Roig contra dos patrullers de l'Aràbia Saudita. Trump amenaça els rebels xiites i aliats de l'Iran amb un càstig més gran. 120 milionaris britànics han demanat al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per ajudar a reduir les desigualtats entre la població. Això mentre Burnham continua prometent més reformes fiscals. Avui mateix, la reducció del 20% dels impostos a pubs i a sales de concerts. La condonació de part del deute del Fla superarà aquesta tarda el primer tràmit al Congrés. La iniciativa pactada entre el govern espanyol i Esquerra Republicana continuarà el seu camí a les Corts amb els vots de tots els partits de la investidura. En el cas de Catalunya equival a 17.000 milions d'euros de deute. La mare del nadó de 6 setmanes maltractat al març a Barcelona contradiu la declaració dels metges i assegura que ja els havia advertit de lesions a la zona anal. També afirma que no va veure cap maltractament del pare, que continua en presó provisional. La fúmiga Clarapeia o Esbatlana entre els caps de cartell d'avui, primer dia del Tingladu de Vilanova i la Geltrú. És dels pocs festivals gestionats des del voluntariat i sense ànim de lucre del panorama musical que arriba a la seva 18a edició.
1: Esports. Karima Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, de 24 anys, signa per 5 temporades. El Barça femení, per la seva banda, Caroline Graham, signa el seu nou contracte per 2 temporades més. Triomf en solitari per a Richard Carapaz al final de la 18a etapa del Tour de França. Tadej Pogacar manté el moll al groc. Demà, etapa reina del Tour, en final al cim de l'Alp d'Huez. I el Barça de bàsquet ha fet oficial la 7a incorporació de la temporada, la del pivot polonès Oleg Balcerowski, de 2 metres i 16 centímetres, que ve de l'Unicaja de Màlaga.
0: Sol i molta calor aquesta tarda, màximes d'entre 36 i 41 graus al Pla de Lleida i a prop dels 40 al Priorat, al Pla de Bages, a la Ribera d'Ebre i també a la Conca de Tremp. Apareixeran nuvolades als Ports i al Ripollès amb alguns xàfecs.
2: 3Cat Info.
3: Radio Pumat, Badalona.
4: Estás escuchando a Jaime Guaza, aquí, en Radio Pomar Badalona, en el 101.2 de tu FM.
5: Hola, hola, ¿qué tal? Después de la información, seguimos poniéndole música hasta las 7. Hasta las 7 me quedo aquí, en la sintonía de Radio Pomar. Hace unos minutos nos llamó desde Sabadell, amiga Araceli. Nos pedía una canción de Joaquín Sabina. Esta canción, precisamente, está basada en hechos reales. Para ti y para los tuyos, que vaya bien la tarde, para sus amigas, para Mari y para Ángeles de Sabadell, también la canción Pacto entre Caballeros.